Quantes mirades de bona gent moren cremades es van perdent. Fem la cadena amb els petons, dolços en pena, plens d'il·lusions. Quantes mirades de cor valent, mai trepitjades són com el vent. Així es bateja el gran secret, així es neteja i es posa dret.